0: ha señalado en la presentación de ese lema y de ese cartel que este, el cartel, representa el casco de Jaume I con los colores de la señera y figuras geométricas que son las tres provincias y es una hermosa metáfora.
1: La cimera del rei Jaume I, reinterpretada mitjançant formes geomètriques i contemporànies. Els seus tres angles evoquen Castelló, València i Alacant, diferents peces que només adquirissin tot el seu sentit quan formen part d'un mateix conjunt. I els colors de la nostra senyera acaben d'unir aquesta imatge a la nostra terra.